0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: σου. D'avui i d'ahir.
1: Imagina Ràdio. La millor música. Per sentir.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se

Latina Radio.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment, després d'ells, no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar Estimats Vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. El grup es deia The Equals. I el seu cantant era Eddie Grant. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la tia Tom. Sempre en el nostre record. El mestre.

¡Ole! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar, va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

0: Be happy.
1: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn me on.

0: el programa revival de l'Albert Malla. Women and girls rule my
1: world. I say they rule my world. Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fair Brown Attraction. I promised myself. I won't do that again. Aquest era un tema perfecte.

sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó d'aquella.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio. Informació: www.imaginaradio.cat. Música: www.imaginaradio.cat. Podcast: www.imaginaradio.cat. Viu les Terres de l'Ebre i els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat a la web que més creix a tot el territori. www.imaginaradio.cat. Llegeix, escolta, opina, informa, canta. Tot el que necessites saber ho trobaràs a la web d'Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
3: L'escolto.
4: M'encanta.
3: Tota l'estona.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
2: Per sentir-se bé. Imagina.
5: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
6: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

No, t'ho deia perquè ja ha passat una estoneta des del 89. La guarida del león. Des de Granada, gran èxit del grup La Guàrdia.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo!

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hi playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club.
2: I ella sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Maia.

0: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat al 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. Al 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Grits, balls of fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

Been Thinking About You. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó, considerada cançó oficial de l'estiu, va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it.

El ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, ven, devora-me.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Cristina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papá, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tumban, que ping.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda, Juan Luis Guerra. I al seu grup, los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah. ¿Recordabas de la letra?
1: Prometo ser ligero como la brisa
0: y decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes. Que tenia la seva gràcia. I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: los que hay han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, com hemos cambiado, tots plegats, eh? Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Belén.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.
3: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
4: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Informació, www.imaginaradio.cat. Música, www.imaginaradio.cat. Podcast, www.imaginaradio.cat. Viu les Terres de l'Ebre i els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat a la web que més creix a tot el territori. www.imaginaradio.cat. Llegeix, escolta, opina, informa, canta. Tot el que necessites saber ho trobaràs a la web d'Imagina Ràdio.
7: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
2: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. NAM Experience Market, moments que fan estiu.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink Deville o Willy Deville. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

0: Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.
1: De Mi Tierra

mi tierra. Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco? The less I know, the more I wanna look good. Codrilla.

par is off. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus cantos gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de ràdio musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris, i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents, i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

0: what you do to me.
1: Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'estrella band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmayor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
6: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
6: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
5: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
6: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Arriba la festa major.
8: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
9: Imagina Ràdio.
10: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: pensar que ese tiburón no es fácil.
1: Quina història, no?
2: Que es Proyecto Uno.
1: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava: apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

Celebration. La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte. Oh!

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue for You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys, fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell corazón partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Macías, claro, era Ricky Martin.
1: Hay que soñar, ser campeón.
0: Y la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida local. La re...

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón Espinao, Fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Serehe. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajé en corra, paso de Dina y paso de Nino. Opa, yo viajé en corra.

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, poma.
1: Opa, yo viajé en corrà.
0: Anem al 2007.
2: Si fuera...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi. Voy. Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. Tonight, tonight, tonight, tonight. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Ah, quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar.

0: estàs ballant amb el coco, eh? És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Arriba la festa major.
3: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
8: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
9: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Yeah!

0: Ai, ai, se eu te perco.
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Perú.

Però, sens dubte, a l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment

El Gangnam Style. Oi que sembla que digui Sabadell?

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY.
2: Open Gangnam Style.

Ei, Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Matt Rockson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen, el Despacito, va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu i que va ser l'estiu del 1995. És a

0: com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando.
0: Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018

0: el meu nom. Ei. El que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100.
1: La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu Call.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Ai.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmayor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic.
7: Why, it's a greased lightning.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Con la mau que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no te bàndol. Sense pijama.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: La millor música
1: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. NAM Experience Market. Moments que fan estiu.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Arriba la festa major.
5: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera. Amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market. Moments que fan estiu.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Arriba la festa major.
4: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.

0: Ζου Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Arriba la festa major.
1: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
4: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: Josu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

0: day.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Arriba la festa major.
3: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
1: Imagina Ràdio.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.